0: I d'altra banda, passem amb l'actualitat de la comarca on Benicarló amplia fins a 1.005 places de l'escola d'estiu per a cobrir tota la demanda. L'increment de la demanda registrada enguany ha portat al consistori a reforçar tant l'oferta d'activitats com el servei del menjador. En total, s'atendran totes les sol·licituds presentades per a les famílies i per als entorns previstos entre juny i agost. D'altra banda, el PSPB de Benicarló també denuncia la degradació i absoluta irrelevància dels premis literaris de la ciutat de Benicarló. El grup municipal socialista acusa el govern del PP i els seus socis d'una abstenència total del projecte i de desconnectar del certamen de la ciutadania en només 3 anys. D'altra banda, en Sant Mateu s'avança en la rehabilitació del convent dels Dominics amb una inversió de més de 3 milions d'euros. Anem a escoltar a l'alcaldessa Anna Besalduig, que així ens ho contava.
1: L'Ajuntament de Sant Mateu està ultimant les obres del convent dels Dominics, una obra finançada 100% per govern d'Espanya, 3 milions d'euros d'inversió que molt pronte podrem ficar a l'abast de tota la nostra ciutadania i de tots els nostres visitants. Més de 4.000 metres quadrats d'història de Sant Mateu que sortiran a la llum i que ha sigut possible gràcies a l'esforç de molta gent que treballa en l'Ajuntament, d'un govern d'Espanya que està recolzant els pobles menuts i d'interior i d'un Ajuntament, d'un equip de govern que treballa sempre per ficar Sant Mateu davant de tot.

0: por hoy Maestrat.
1: Molt bon dia a tots i a totes. Avui, dijous 27 de març del 2026, anem a apropar-vos totes les notícies de la comarca. Així a la ràdio i arrenquem amb l'horatge.
2: Obramat Castellón, con los precios más bajos del mercado, les ofrece el tiempo.
3: L'horatge.
1: Sol, solet, vinem a veure. Pues sí, 29 graus de màxima és el que ens espera avui. Calor davant les 14 hores de sol que tindrem i prepareu-vos la sombrilla i la toalla i la crema solar que ens farà faltar refrescar-nos perquè aquesta calor ja no se pot aguantar. 25 km per hora tindrem de ratxes de vent i un índic d'ultravioleta d'un màxim de 8. I arrenquem amb les novetats de la comarca, ja que la unitat Bidoc ha visitat 50 municipis de Castelló i ha expeditat 3.000 documents en el seu primer any de funcionament. La subdelegada del govern de Castelló ha visitat Càlits amb el motiu del despliegue d'aquesta unitat que permetís expedir el DNI passaports en municipis sense oficina pròpia de documentació. Anem a escoltar a Antònia García Valls.
4: Estem en el mes de maig i ja portem enguany 66 eixides des de Castelló a diferents municipis de la província de Castelló i més de 2.000 documents expedits, que se sumen a les 29 eixides que se van fer d'abril a desembre de 2025 i 10.000 documents.
1: I d'altra banda també ens ha parlat dels serveis que oferiran.
4: Se trata de apropar els serveis essencials, com és tindre la documentació al dia a la ciutadania i evitar desplaçaments a les tres oficines físiques que tenim a la província de Castelló, que són Castelló, Vinaròs i Vila-real.
1: I continuant amb el PSPB, que demana la destitució de Camarero després de perdre 9 milions de l'Estat per a dependència per la seva nefasta ni negligent gestió. Anem a escoltar a la secretària Política Social i Dependència, María Victoria Garrido.
5: Nos enfrentamos nuevamente a una falta de gestión y a un abandono de los servicios públicos por parte del Consell de Pérez Llorca, un consell negligente en el que la mala gestión en dependencia va a hacer que la Comunidad Valenciana pierda 9,14 millones de euros para la atención a estas personas. 9 millones muy necesarios en una comunidad en el que la lista de espera de la dependencia no para de crecer. Vamos a exigir la comparecencia de la consellera para que explique el porqué y nos aclare qué va a hacer para no perjudicar a las personas en espera de dependencia. Señor Albalat, deje de reclamar más financiación y haga su trabajo y gestione los recursos de los que dispone. No puede seguir desmantelando el sistema de dependencia.
1: I del PSPB ens anem al PP per Castelló, que celebra que el Consell convertisca en pioner l'Hospital de Vinaròs en incorporar la tècnica de la crioablació pel tractament del càncer de mama. Anem a escoltar a Nieves Martínez.
6: Hi ha que posar en valor l'aposta i l'inversió per part de la Conselleria en el Departament de Vinaròs. En els soles 3 anys s'ha recuperat el cribat de càncer de mama que el PSOE va suspendre durant més d'un any. S'ha introduït nous tractaments punters com és la crioblació per al tractament de càncer de mama, primer centre en tota la província de Castelló. La Generalitat Valenciana està demostrant ser sensible en les demandes dels veïns i atendre les seues necessitats. A més, l'Hospital de Vinaròs ha incorporat el servici de densitometria i el servici de neurofisiologia, evitant que hagin de baixar a Castelló en els seus veïns. I n'hi ha que també destacar la inversió tant en l'ampliació del centre de salut com en el nou centre d'especialitats per a este departament de Vinaròs.
7: Atención, si estabas esperando el momento perfecto para apuntarte al gimnasio, es ahora. En System Sport lanzamos una oferta brutal por nuestro 25 aniversario. Paga solo 5 meses y te regalamos 7 meses gratis. Sí, sí, 7 meses totalmente gratis. Un gimnasio de 1000 metros cuadrados en pleno centro del pueblo, sin coches, sin excusas. Vienes andando y entrenas. 25 años de experiencia nos avalan. La promoción estará disponible hasta el 31 de mayo. Corre a System Sport y aprovecha esta oportunidad única. System Sport, 25 años creando resultados reales.
0: Sonreír nunca ha sido tan fácil. En Vitaldent Benicarló queremos cuidar de ti desde el primer momento. Tu primera visita es 100% gratuita. Radiografía digital, diagnóstico completo y un presupuesto detallado sin ningún compromiso. Y eso no es todo. Con nuestras facilidades de pago podrás empezar tu tratamiento y pagarlo de la manera que mejor se adapte a ti. Porque en Vitaldent Benicarló creemos que una sonrisa bonita debe estar al alcance de todos. Estamos en Benicarló, en el carrer de Valencia 28. Ven y compruébalo tú mismo.
3: 964 47 48 21.
0: Llámanos y reserva tu cita gratuita. Vitaldent Benicarló, sonríe sin límites.
8: En Autotrack Vinaròs llevamos el rendimiento de tu coche al siguiente nivel. Taller multimarca con tecnología punta y expertos a tu servicio. Recupera la potencia. Descarbonizar.

0: está todo preparado para empezar el partido en la casa de los Gutiérrez con IKEA. Atrás está el sofá Civic, con diferentes covers para hacer match con cada selección. En el medio, los vasos Lodrat, repartiendo bebidas por todo el campo. Calentando por si viene alguien extra, está la silla plegable Gunde. Y arriba, Ostabal, la coffee table de dos alturas, marcando un gol con cada snack. Visita IKEA y logra crear el lineup ganador para disfrutar del fútbol en tu casa. Con buena calidad y buen precio, IKEA sueña sin medida.
1: I d'altra banda, passem amb l'actualitat de la comarca, on Benicarló amplia fins a 1.005 places de l'escola d'estiu per a cobrir tota la demanda. L'increment de la demanda registrada enguany ha portat al consistori a reforçar tant l'oferta d'activitats com el servei del menjador. En total, s'atendran totes les sol·licituds presentades per a les famílies i per als entorns previstos entre juny i agost. D'altra banda, el PSPB de Benicarló també denuncia la degradació i absoluta irrellevància dels premis literaris de la ciutat de Benicarló. El grup municipal socialista acusa el govern del PP i els seus socis d'una abstenència total del projecte i de desconnectar del certamen de la ciutadania en només 3 anys. D'altra banda, en Sant Mateu s'avancen la rehabilitació del convent dels Dominics amb una inversió de més de 3 milions d'euros. Anem a escoltar a l'alcaldessa Anna Besalduts, que així ens ho contava.
2: L'Ajuntament de Sant Mateu està ultimant les obres del convent dels Dominics, una obra finançada 100% per govern d'Espanya, 3 milions d'euros d'inversió que molt pronte podrem ficar a l'abast de tota la nostra ciutadania i de tots els nostres visitants. Més de 4.000 metres quadrats d'història de Sant Mateu que sortiran a la llum i que ha sigut possible gràcies a l'esforç de molta gent que treballa en l'Ajuntament, d'un govern d'Espanya que està recolzant els pobles menuts i d'interior i d'un Ajuntament, d'un equip de govern que treballa sempre per ficar Sant Mateu davant de tot.

0: Ser Maestrat et presenta un espai per a saber més sobre les nostres arrels i la nostra cultura. Ser Història Maestrat. Tots els dijous, a les 2:15 de la tarda, David Gómez de Mora ens parlarà sobre el passat dels nostres pobles. Ser Història Maestrat. Els dijous dins de l'Oi por Oi per a saber qui som i d'on venim.
1: Hola, bon dia a tots i a totes i benvinguts una setmana més a Ser Història. Primer que res, doncs moltes gràcies a David per estar així una setmana més.
2: Bon dia, Gabriela.
1: I bueno, de què mos vens a parlar avui?
2: Avui voldria parlar sobre un lloc que crec que moltíssimes persones del nord de Castelló coneixen i que és el santuari de la Mare de Déu de la Balma, en Sorita. I voldria comentar algunes qüestions sobre la importància que té, la història que coneixem, i així doncs es posa una miqueta coses que considero que molts quan les sentim ens volem familiaritzats perquè les coneixem si hem anat al lloc.
1: Pues molt interessant, així que quan vulguis pots començar.
2: Bé, avui parlarem del que és el santuari de la Mare de Déu de la Balma, perquè és un lloc que, com comentava, és molt especial per a la gent que som sobretot de nord de Castelló i sobretot per a tota aquesta gent que és dels ports de Morella, perquè és una zona que, com dic, està molt connectada en la nostra història, en aquest paisatge muntanyós, prop del riu Bergantes, on trobem un lloc, com dic, en una càrrega molt especial des del punt de vista religiós i també de pertanyença, sobretot d'aquestes creences que els nostres avantpassats ens han anat transmitint. Un edifici religiós construït de manera convencional en un conjunt integrat dins del que seria la mateixa roca. La paraula Balma fa referència a una cavitat o abric natural obert en la roca i precisament això és el que dona, pense jo, aquesta personalitat al santuari, perquè, clar, la muntanya no és només el que seria com el fons del paisatge, sinó que forma part directament del que és aquesta edificació. La roca cobreix, protegeix i condiciona aquest espai. Per això, quan observem la Balma, no veiem només una ermita, sinó una unió entre aquesta natura i la devoció popular que durant segles s'ha anat transmitint. Aquest tipus de llocs ens ajuden bastant a entendre com, per exemple, al llarg de la història, les persones han buscat aquests espais que tenen una càrrega simbòlica. En aquest cas, una cavitat natural, les vistes també són espectaculars, el barranc, el riu, la muntanya, l'entorn en si ja crea aquest espai, com dic, en una imatge molt diferent que no estem acostumats a veure en qualsevol lloc. La Balma transmet aquesta sensació de recolliment, de misteri, al mateix temps de respecte. No és un lloc que destaque per lo que és la seva grandesa exterior, sinó que per la manera en la que encaixa dins d'aquest paisatge. El conjunt del santuari està format per diferents espais, el que s'anomenaria com la part de l'ermita, l'accés de les escales, les dependències interiors, el mirador, tal qual com vas accedint, i aquestes són les excavades que s'han adaptat a la roca, que com dic, són una autèntica joia. Nosaltres sabem que, per exemple, la Balma ja té una història de diversos segles, és a dir, la devoció a la Mare de Déu ja ve des del que seria l'edat mitjana, però sembla que anteriorment ni hi hauria culte dins d'aquest espai. I això és el que jo crec que és molt important, és a dir, estem parlant d'un lloc ja pràcticament mil·lenari. L'accés al santuari és una de les parts més característiques que crida l'atenció a la gent, sobretot perquè el camí obliga a que tinguis a vegades que baixar el cap, perquè la roca està a menys, en alguns punts a menys d'un metre i mig, i clar, això fa doncs, que el lloc tingui una singularitat, no?, que no veiem en la majoria d'espais. L'arribada no és casual, forma part d'aquesta experiència de quan arribes al lloc. Abans d'entrar al temple, el paisatge ja t'està preparant, com aquí que diu, i evidentment això se nota. La història de la Balma forma part d'aquesta història de la religió popular, és a dir, de les tradicions. Concretament, diu que la Mare de Déu es va aparèixer en aquest indret a un pastor i a llavors, des d'aquest moment ja, estem parlant de lo que seria la Baixa Edat Mitjana, comença la devoció des del segle XIV, com a molt, sabem ja per documentació escrita. Com passa en molts santuaris, aquests elements possiblement ja deriven de devocions anteriors. I clar, aquí està la qüestió i el que li dona tanta història a aquest espai. A banda, és un centre que, com diem, des d'aquest moment se transforma en un lloc de pelegrinatge molt concorregut, gent de diferents pobles, sobretot de Castelló, però també d'Aragó i d'altres zones pròximes aniran arribant. Els pelegrins hi anaven per demanar especialment protecció, salut o ajuda davant de problemes personals, i això ens mostra la importància que tenen. Inclús a dia d'avui això continua succeint. Tinguem en compte que antigament la societat, la religió era molt forta, la medicina popular i les creences tradicionals estaven molt vinculades en el món de la creença, i clar, al final això va fer que la Balma fora un espai on sobretot la gent buscava aquesta curació, i també inclús hasta se podia parlar de creences sobre mals espirituals i possessions, i d'això n'hi ha bastant escrit, que es demostren que va ser un lloc de convergència, de punt per a moltíssimes persones que baixaven sobretot des de la zona d'Aragó per intentar donar-li buscar una solució, no?, als problemes de salut que la gent tenia. Aquesta part, evidentment, forma part de la història cultural i religiosa del santuari i ens fa també entendre la mentalitat de les societats d'abans. També cal destacar la importància de les festes i les romeries. La Mare de la Balma no es limita només a l'interior de lo que és aquest espai, sinó que s'expressa també a través de provessons, de balls, de cants, de trobades populars, i clar, la festa es convertia en aquest cas en un punt de reunió per a moltes persones que durant dies, doncs, la religió, la convivència, la identitat col·lectiva es barrejaven en aquest espai. Des d'un punt de vista geogràfic, el santuari, com comentava al principi, no es pot separar de l'entorn. El riu Bergantes, les parets de la roca, la vegetació mediterrània que forma part d'aquesta imatge, evidentment, si no estiguera, la Balma no tindria aquest significat. I clar, això és molt important. Jo ho dic, si la Balma estigués situada en una plana o en un espai urbà, no seria el mateix. La força prové precisament d'aquest contacte directe amb la muntanya, aquest lloc apartat i protegit. Aquest paisatge també ens parla de la manera com les comunitats humanes han aprofitat aquests indrets naturals. Allí on la roca oferia un refugi, doncs es va crear un espai de culte, i allí on el canvi era difícil, doncs es va realitzar un accés. Per tant, la Balma és al final el resultat d'una adaptació entre el medi natural i les necessitats humanes. Abans que la Balma es convertira en aquest santuari dedicat a la Mare de Déu, aquest espai ja sabem que tenia una funció religiosa anterior. La seva forma de cova o abric natural el convertiria en un lloc adequat per al recolliment, el refugi i el culte. Alguns historiadors ja han relacionat aquest tipus d'espais amb formes antigues de lo que seria l'eremitisme cristià, i fins i tot s'ha plantejat que en època medieval poguera existir una continuïtat dels cultes ja vinculats a les poblacions de cristians mossàrabs que tenim, com dic ja, localitzats en aquesta zona, i que ens estaríem parlant d'una continuació, és a dir, d'un fil ininterromput en el temps, des del qual en els últims més de 1000 anys, podríem parlar perfectament de 1000 i pico anys, en els que se veneraven ja en aquest espai, almenys tenim constància o creiem que Sant Blai i Santa Maria Magdalena ja podien inclús estar abans de lo que seria la devoció a la Mare de Déu. Sant Blai, recordem que apareix relacionat amb una possible ermita antiga, ja amb la protecció també, com sabem, davant les malalties, sobretot de gola, i també Santa Maria Magdalena ocupava un lloc molt destacat, fins al punt de que en el segle XV encara, ja en l'aparició de la Mare de la Balma, el seu altar en aquest moment era encara el més principal, el més important. Per tant, la devoció a la Mare de la Balma es va afegir a un espai que ja tenia una forta càrrega religiosa i popular anterior. Des del punt de vista patrimonial, el santuari de la Mare de Déu de la Balma té un grandíssim valor, és a dir, conserva una arquitectura religiosa, eixa tradicional, eixa memòria popular i eixe paisatge que no és només important per la seva antiguitat, sinó també perquè manté viva una forma d'entendre el territori i de com els nostres avantpassats vivien la religiositat i de com afrontaven en la fe els problemes quotidians que tenien sempre.
1: I parlaves abans de pues, que antigament s'utilitzava la cova com a model, no sé si de curació, que anaven ahir a, pues, a fer rituals o alguna aixina. Quins tipus de rituals es feien, aixina, que mos podes comentar?
2: Per exemple, sabem des de Casp, des d'Aragó, hi havia creences, sobretot per lo que s'anomenen els mals espirits, les possessions, hi havia gent que baixava, però també, per exemple, pues, per a pregar, per a demanar la curació d'enfermetats, que això s'ha fet en la majoria d'ermites i de santuaris, sobretot la gent de la zona que té aquesta devoció, també per a demanar que un problema a lo millor se puga afrontar de la millor manera possible, per a que algú tingui sort, és a dir, al final se barregen una sèrie d'elements, és a dir, no és només una única funcionalitat, anem a dir-ho des del punt de vista religiós, sinó que són al final una barreja d'elements. Sobretot sempre ho veurem especialment en la gent de la zona, perquè per la seva proximitat és com en Vinaròs. Nosaltres tenim molta estima a la Mare de Déu de la Misericòrdia, però si te'n vas a Peníscola és l'ermitana, és a dir, depenent del lloc, evidentment, l'atracció sobretot tira més cap a la gent que és d'aquesta zona. I en el cas dels Ports de Morella, per aquestes diferents qüestions, volem a moltes persones. Però, clar, la Mare de Déu de la Balma va tindre moltíssima tirada segles enrere i això va fer que vinguera gent, com dic, des d'Aragó, inclús des de la zona del sud de Catalunya, i això al final, doncs, a un santuari, a un espai religiós, li dona una categoria, una importància, és com el santuari de la Font de la Salut. I, clar, al final això és el que marca una mica, doncs, aquesta història, i a mesura que va més gent també, doncs, això incrementa, anem a dir, el nom i les necessitats de la gent que acudís fins ahir i li dona eixe ús.
1: Pues moltíssimes gràcies, David, per estar així una setmana més.
2: Sí, a vosaltres, i continuarem fent més programes aquests.
1: Perfecte, moltes gràcies.
2: A vosaltres.
1: Adeu.
2: Adeu.
1: Hola, benvinguts a tots i a totes al Hoy por Hoy del dia d'avui, dia 30 d'abril de 2026. I es comencem perquè el dimarts 28 va tindre lloc l'octava cumbre d'alcaldes a la província de Castelló, celebrada a la Diputació. Les principals reivindicacions van ser la garantia de l'abastament d'aigua, la lluita contra la despoblació, la defensa del litoral i la millora de les infraestructures. Ens anem a Tírig i és que l'Ajuntament ha anunciat la signatura d'un conveni amb la Diputació que permet finançar amb 200.000 euros les actuacions ja realitzades per la reparació de la xarxa d'aigua i planteja una futura variant per millorar la seguretat viària. D'altra banda, el PSPB-PSOE i Compromís de Vinaròs registren prop de 2.100 signatures en defensa del valencià i demanen una consulta popular.
3: ¿Buscas fibra y móvil a buen precio, pero sobre todo con buena cobertura? En Energía Vinaròs trabajamos con Nodos, Lowi, Más Móvil, Finetwork y muchas más. Te atendemos en persona y te recomendamos lo que mejor te encaja. Ven a vernos en la calle Pilar 25 en Vinaròs. Energía Vinaròs, confianza y buen servicio.
4: Benvinguts un dia més a Pixel Maestrat, el programa de Ser Maestrat on parlem de tecnologia, fotografia, vídeo, ciberseguretat i els temes que se'ns van ocorrent. Avui tenim la segona part d'accessoris fotogràfics. La setmana passada vam tenir una primera introducció i avui continuarem. I ho farem de la mà d'Antonio Alario, que actualment és el nou president de Fotomaestrat. Bon dia, Antonio.
5: Bon dia.
4: Antonio, nos quedamos el otro día con una serie de accesorios. Hablamos de los trípodes, de los filtros, monopiés, la mochila también hablamos. Y ahora empezaremos por uno de esos accesorios tan importantes como es el flash. Antonio, el flash, todos sabemos que las cámaras llevan incorporados un flash, pero también se suelen poner aparte otros que son más grandes, tal. Explícanos un poco la diferencia que habría entre el flash de la cámara y otro que se compraría aparte, que es más grande.
5: Es la potencia, sí. La de la cámara, a ver, si no hay nada, si no tenemos nada, pues siempre mejor el flash de la cámara que el incorporado. Que hay cámaras nuevas, incluso a lo mejor profesionales, que no llevan ni el flash incorporado, entonces tienes que poner el flash aparte. Pero bueno, la diferencia es esa, es la potencia del flash, ¿no? Y, claro, el flash lo que pasa es que suele dar miedo. Hay fotógrafos que le gusta, fotógrafos que no. Yo depende de la situación, sí que es cierto, porque al fin sí que es cierto que hay que tirar de él, ¿no? Aunque tenga unas desventajas, ¿no? Pero bueno, hay que tirar de él porque necesitas un punto de luz que de las condiciones o el género de fotografía que vayas a hacer, pues no te lo da. Entonces necesitas ese cuarto elemento que, pues me invento, si no está la luz, me la invento. Pues fotografía es luz realmente. Entonces necesitas el flash. Entonces ya están los flash externos, que lo colocas en la cámara perfectamente.
4: Muy bien. Esos flash, bueno, se utilizan, claro, tienen mucha más potencia, también tienen más versatilidad, puedes poner también atenuadores para que la luz no sea tan dura, ¿verdad?
5: Claro, los difusores, esto ya fue un difusor. Eso es uno de los problemas que tiene el flash, que es una luz directa, dura, y directa hacia la, sobre todo, por ejemplo, si son fotografías de retrato, fotografías de... O en macro, ¿no?, que podríamos entrar, ¿no? O sea, es una luz directa y muchas veces ves, cuando pones la foto, y dices, ostras, se ve el flashazo, ¿no?, decimos, ¿no? El punto quemado en un determinado punto de la foto en el que dices, no me termina de gustar. Eso es una de las desventajas. Contrarrestarlo es, o bien rebotando el flash, pues la gente cuando ha visto el fotógrafo que tiene flash en vez de directo lo tienen puesto hacia arriba, porque a lo mejor la pared hay un techo que es blanco o una pared, entonces está rebotando la luz hacia una parte para que luego se mitigue esa dureza del flash. También hay difusores que lo colocan, yo tengo uno que es como una, parezco la antorcha de la Estatua de la Libertad, porque es una bola de silicona grande que tapa todo el flash y lo puedo dirigir o bien los 360 grados o bien lo puedo dirigir directo, pero difumina, amplía la luz y no lo hace tan dura, ¿no?
4: Claro, porque esa luz tan dura lo que puede hacer es quitar los detalles de la persona, por ejemplo, claro. Es demasiado blanco, bueno, de la persona o del elemento a fotografiar.
5: Claro, el efecto de ojo rojo, ¿no?, también se produce, que se puede corregir en edición, pero es eso, ¿no? Esa luz dura, pues, o amplifica lo que son las sombras por detrás y aplana también las texturas por delante, porque es una luz muy muy fuerte. O sea, el flash sí que es una buena herramienta, pero hay que saber cómo usarlo. Y luego la potencia, ¿no? Sirve también para congelar el movimiento, curiosamente, también. Aunque dispares a velocidad lenta de la cámara, pero si pones una velocidad rápida de destello, te sirve para congelar movimiento, ¿vale? Con el flash, ¿no?
4: O sea, sí.
5: También hay otro accesorio que compagina con el flash, que es para poder sacarlo de la parte de... Pues normalmente el flash se coloca en la parte de arriba de la cámara, ¿no? Tiene la zapata, tú lo pones ahí. Pero hay lo que se llama el trigger, que lo que te permite es que por infrarrojo o por Bluetooth se dispara el flash de fuera de la cámara. Entonces puedes jugar con los ángulos, colocándolo derecha, izquierda, arriba, abajo, o sea, donde tú quieras colocarlo el flash para jugar con la luz, para que no sea a lo mejor una luz tan directa. Eso también se puede usar.
4: Sí, sí. Sobre todo en la fotografía de retrato también se utiliza mucho para perfilar, para jugar con las sombras, para quitar reflejos, ¿verdad?
5: Sí. Ahí ya yo no soy tan experto, porque fotografía de retrato, sobre todo estudio, no hago, pero sí que es cierto, ¿no? Hay una gran literatura, ¿no?, sobre lo que son... ¿cómo se llama? De esto de luz, ¿no? De arquitectura de luz, ¿no? De cómo colocar los flash, ¿no? Para que te dé famoso, sí, sí. La de esto de Rembrandt, ¿no? O el lateral, el picado, todo esto, ¿no? O sea, gente que haga fotografía de retrato, sobre todo de estudio, lo podrán decir, ¿no? Y el uso de varios flash, no solo uno, sino varios flash dependiendo de lo que quiera hacer, ¿no?
4: Sí, sí, la velocidad y todo el TTL que se configura, bueno, es un mundo lo de la iluminación, ya sería solo ya para un capítulo sí. O dos o tres.
5: Claro, okay. Sí, y alguien que dice, yo el plan lo uso para fotografía macro. Y curiosamente también hay veces cuando hago un evento, pero no a nivel profesional, sino de esto que sobre todo de día, es curioso que cuando empiezas a leer te dicen, no, fotografía de día, de retrato, de día al aire libre, pongan un flash. Pero si hay luz, te da igual, porque matizas lo que son las sombras duras y todo. Y la verdad que tienen razón, ¿no? Es decir, colocas el flash y lo puedes matizar sobre todo para el día que esté el sol muy muy duro, ¿no? Más que por de noche, ¿no? Dicen, no, de noche no hace falta tanto flash. Y tú, te llama la atención, pero bueno, puede ser llegar a ser cierto, ¿no? Pero sobre todo lo uso en macro, fotografía macro.
4: Pues hablemos un poco de macro, ya que hemos abierto ese meloncito. Hablamos, hay unos flashes que son especie anillo o parecidos, ¿no? También, ya pasando sí. A macro y hablaremos ya de otros complementos macro. Pero empecemos un poco para el flash que se utiliza en macro.
5: Con el flash anular de macro, yo lo tengo, pero no me termina de gustar porque sí que es muy muy directo. Yo coloco un flash normal, yo tengo un godo, además redondo, y sí que le coloco un difusor que cuando lo un difusor que alberga todo, toda la cámara, lo protege. Yo pensaba, digo, que esto no iba a funcionar, pero sí, la verdad que dentro de todos los difusores es el que más me gusta. Y le pongo poca potencia. Entonces, bueno, lo tengo puesto en TTL, no me complico. Aunque sí que sí.

0: Molt bona vesprada a tots i a totes. Avui dijous 28 de maig del 2026 anem a apropar a vos totes les notícies de la comarca així a la ràdio i arrenquem amb l'actualitat de la comarca, ja que l'Ajuntament d'Alcalà del Cossebre aprova la nova ordenança del medi rural, el suplement per a l'enroc del carrer Barraquer i millores en la unitat de respir. I així ho diuen en el ple ordinari.
1: Com molt bé ha dit l'alcalde, l'ordenança del medi rural ve donada a instància del Consell Agrari Local perquè l'Ajuntament tinguérem un marc legal regulatori de situacions que es donaven en la part agropecuària del terme municipal. Al mateix temps, per a poder tindre una comissió de valoració i resolució de conflictes que ajudi als llauradors i ramaders veïns a solucionar els conflictes sense tindre que aplegar a instàncies judicials, també volem intentar amb l'ordenança a donar una major protecció jurídica a les persones llauradores. Regulem les mesures del Servei de Vigilància Rural i volem intentar reduir al màxim temps els abocaments il·legals que algunes persones puguen fer en les diferents parcel·les del terme. Regular els camins i donar resposta davant d'altres usuaris quan tercers causen desperfectes en les diferents vies d'aprovació. En definitiva, el que volem és tindre un marc regulatori on conèixer per part de totes les persones afectades els deures i obligacions que tenim.
0: I d'altra banda també podem escoltar a Javier Ferrer, l'alcalde de Triguera, que fa una valoració sobre aquesta primavera.
2: Sí, però bueno, com ve sent habitual, hi ha la gent que ens segueix, no?, per aquestes zones, no?, i per xarxes i tot això, no? Nosaltres ja portem, des que vam entrar a l'Ajuntament, pues, dedicant o programant les programacions o els actes del nostre poble, no?, en quatre blocs grans, no?, que són comencem la primavera cultural, després vindrà l'estiu viu Traiguera, que és un altre dels packs que fem de programació, després venen per suport les festes majors, no?, després de les festes majors tenim la Fira Romana i al final tenim un Nadal d'emocions, com que com veus, diguéssim, nosaltres estructurem prou bé, diguéssim, tot l'any, no?, per tot aquest tipus d'activitat, no? I ara però estem immersos en la primavera cultural, una primavera que cultural que vam començar este mes passat i que s'allargarà fins al dia 13 de juny, no?, en 13 o 14 actes que tenim programats quasi per tots els caps de setmana, per tots els públics, i intentem que sigui una programació variada, i la veritat és que, bueno, la valoració que te faria seria bona, no?, com sempre, no?, perquè la majoria d'actes, pues, com los enfoquem perquè puguen ser actes prou distrets, no?, prou afables perquè la gent los pugui gaudir. Per exemple, la setmana passada una xica del poble que Patri O'Connor, que va fer la presentació del seu primer llibre, el llibre de poesia, la veritat és que estava a la biblioteca rebentada i ens orgulleix, no?, perquè al final quan fas les coses perquè la gent les pugui gaudir. De cap de setmana tenim el concert de la banda de música, tenim la trobada de bolillos, és que l'altra setmana d'allà, després tenim la festa de l'AMPE, que fan d'això, els joves també fan 24 hores de futbol set, el concert de guitarres, vull dir que tenim una programació, com veus, que estan tot, sí, toquem tots els palos, no?
3: Atención, si estabas esperando el momento perfecto para apuntarte al gimnasio, es ahora. En System Sport lanzamos una oferta brutal por nuestro 25 aniversario. Paga solo 5 meses y te regalamos 7 meses gratis. Sí, sí, 7 meses totalmente gratis. Un gimnasio de 1000 metros cuadrados en pleno centro del pueblo, sin coches, sin excusas. Vienes andando y entrenas. 25 años de experiencia nos avalan. La promoción estará disponible hasta el 31 de mayo. Corre a System Sport y aprovecha esta oportunidad única. System Sport, 25 años creando resultados reales.
4: Sonreír nunca ha sido tan fácil. En Vitaldent Benicarló queremos cuidar de ti desde el primer momento. Tu primera visita es 100% gratuita. Radiografía digital, diagnóstico completo y un presupuesto detallado sin ningún compromiso. Y eso no es todo. Con nuestras facilidades de pago podrás empezar tu tratamiento y pagarlo de la manera que mejor se adapte a ti. Porque en Vitaldent Benicarló creemos que una sonrisa bonita debe estar al alcance de todos. Estamos en Benicarló, en el carrer de Valencia 28. Ven y compruébalo tú mismo.
5: 964 47 48 21.
4: Llámanos y reserva tu cita gratuita. Vitalden Benicarló, sonríe sin límites.
5: En Autotrack Vinaroz llevamos el rendimiento de tu coche al siguiente nivel. Taller multimarca con tecnología punta y expertos a tu servicio. Recupera la potencia. Descarbonizado, limpieza de EGR, admisión, inyectores y filtros de partículas. Además, somos punto de venta y servicio BMW, BMW Motorrad y Mini Cooper. Estilo, excelencia y respaldo oficial. Ven a calle San Francisco 133 o visítanos en autotrackvinaros.com. Autotrack Vinaroz, especialistas en todas las marcas, expertos en la tuya.

0: I tornem amb l'actualitat, on la unitat Bidoc ha visitat a 50 municipis de Castelló expedint 3.000 documents en el seu primer any de funcionament. La subdelegada del govern de Castelló, Antònia García Valls, ha visitat el municipi de Calitx i ens ha otorgat aquestes paraules.
1: Estem en el mes de maig i ja portem enguany 66 eixides des de Castelló a diferents municipis de la província de Castelló i més de 2.000 documents expedits, que se sumen a les 29 eixides que se van fer d'abril a desembre de 2025 i 10.000 documents.
0: I d'altra banda també s'ha parlat sobre els serveis.
1: Se tracta d'apropar els serveis essencials, com és tindre la documentació al dia a la ciutadania i evitar desplaçaments a les tres oficines físiques que tenim a la província de Castelló, que són Castelló, Vinaròs i Vila-real.
0: I d'altra banda, des del Partit Popular, Nando Pastor ha declarat aquestes paraules. La izquierda ha pretendido boicotear el dictamen de la Comisión de la Dana para encubrir los errores del gobierno sanchista. Anem a escoltar a Nando Pastor.
2: Este dictamen, si tiene un fallo, es que la pata del gobierno de España, pata importantísima, no tiene, son páginas en blanco. Porque no han venido a dar la cara. Yo no sé exactamente qué opina Miguel Polo, el responsable del Barranco del Pollo, porque no ha venido, no lo puedo poner. No sé exactamente por qué Margarita Robles tardó 96 horas en enviar a la UME y yo tardo 2 horas en venir en AVE desde Madrid. No lo puedo saber por qué, porque no me ha dado la explicación, no me ha respondido, porque no ha venido. No puedo saber todas esas cosas y eso es el único fallo que reconozco. Desde el PP tiene mi dictamen. Sí, no puedo hablar de aquellos que no han venido a hacerlo, hasta en 23, el número de 23. Esa es la realidad. Y después hay responsabilidades políticas, porque esto es una comisión que exige responsabilidades políticas, no judiciales. Esas se dirimen en el juzgado de Catarroja y nosotros sobre las políticas, pues yo sí que le puedo decir que el único partido, la única administración que, primero, ha reconocido errores, segundo, ha pedido disculpas por las mismas y tercero, ha dimitido, ha sido la administración valenciana. Los de Madrid, los sanchistas, los del gobierno de Sánchez, nada. Es que no han estado ni en el primer paso que es reconocer los errores.
0: I continuen també el PP, però en esta banda per Castelló, celebra que el Consell convertisca en pioner l'Hospital de Vinaròs en incorporar la tècnica de la crioblació per el tractament del càncer de mama. Anem a escoltar a la secretària executiva de Sanitat, Nieves Martínez.
3: N'hi ha que posar en valor l'aposta i l'inversió per part de la Conselleria en el Departament de Vinaròs. En els soles 3 anys s'ha recuperat el cribat de càncer de mama que el PSOE va suspendre durant més d'un any. S'han introduït nous tractaments punters com és la crioblació per al tractament de càncer de mama, primer centre en tota la província de Castelló. La Generalitat Valenciana està demostrant ser sensible en les demandes dels veïns i atendre les seues necessitats. A més, l'Hospital de Vinaròs ha incorporat el servici de densitometria i el servici de neurofisiologia, evitant que hagin de baixar a Castelló els seus veïns. I n'hi ha que també destacar la inversió tant en l'ampliació del centre de salut com en el nou centre d'especialitats per a aquest departament de Vinaròs.
0: D'altra banda, d'una notícia d'última hora, la Guàrdia Civil ha detingut el presumpte autor de la sustracció de diversos patinets elèctrics a Vinaròs. La Guàrdia Civil de Vinaròs ha detingut a una persona investigada o una altra com a presumptes autors de 2 delictes de furt i 1 delicte de recaptació per la sustracció de diversos patinets elèctrics a la localitat. I d'altra banda, la Unió reclama que la Generalitat ha un plan urgent contra les parcel·les abandonades que generen riscos fitosanitaris i ambientals. Anem a escoltar a Carles Peris.
4: La Unió reclama a la Generalitat un pla urgent i amb pressupost anual contra les parcel·les abandonades que estan generant un risc per a la sanitat vegetal dels nostres cultius i ambiental, com afeccions directes sobre les explotacions, la proliferació de plagues i enfermetats, l'expansió de males brosses i espècies invasores, l'augment de fauna salvatge al ser un reservori i el risc d'incendi són algunes de les causes que estan provocant aquestes parcel·les. L'organització recorda que existeix base jurídica suficient en les distintes normatives, en l'europea, en l'estatal o l'autonòmica, per a que s'actue davant de situacions objectives de risc per a la sanitat vegetal o ambiental. En aquest sentit, cap destacar, no?, que els reglaments de sanitat vegetal que permeteixen actuar d'una forma clara en tasques de manteniment d'aixes parcel·les abandonades. La Unió proposem a les dues conselleries, a la d'Agricultura i Mig Ambient, l'elaboració d'un protocol autonòmic específic de prevenció i actuació, perquè considerem que està esta problemàtica ja no pot abordar-se únicament com una qüestió privada vinculada a la titularitat de les parcel·les, sinó com un assumpte d'interès públic.
5: Hora 14. El láser. Con Javier Casal.
6: 2:30, 1:30 en Canarias. Y lo primero, una noticia de los tribunales, noticia de impacto, lo acabamos de conocer. La Audiencia Nacional anula la absolución de la actriz Ana Duato en el caso Numaria, en la que, recordemos, se le juzgó por un presunto delito fiscal. Isabel Vega, se anula por un defecto de forma y no sé, Isabel, si esto supone que se tiene ahora que repetir el juicio, ¿no? Buenas tardes.
7: Buenas tardes, Casal. Sí, la sentencia impone que se vuelva a celebrar en un tribunal.